0: Mira, 10, 15 anys per veure com evoluciona la cosa comparant del 19 al 25, la cosa no ha canviat tant.
1: Hi ha dues dades que canvien una mica, no? Una és la temporada. La temporada s'està allargant molt des de fa uns 10 anys i això es nota moltíssim. I clar, hem de pensar que dues setmanes més de temporada en el cas de l'economia balear suposa un creixement econòmic significatiu, no? I això jo crec que és rellevant. I l'altre tema és que en l'increment de preu, bàsicament dels hotels i la baixada dels preus dels avions, doncs ve molta més gent, però fa una despesa una mica diferent. Fa una despesa que, com deia abans, va més en el supermercat que no en el restaurant, va més a el que sigui una mica més de qualque manera de competència en sus residentes, ¿no?
2: Claro, es que los hoteleros, la patronal, lo que dice es que han subido los precios, por ejemplo, de las habitaciones, pero porque han incrementado la categoría, de 3 claro, han pasado a 4 estrellas, claro. Y ofrecen un mejor producto a mayor precio. ¿Qué pasa? Que si después el turista no tiene dinero, no va a ningún, se queda para lo justo y necesario. No va, quien antes hacía media pensión, ahora hace solo desayuno, alojamiento desayuno. Un todo incluido,
1: y antes
2: ya
1: estaba el recorrido completo, tenías que ir a la Calobra, tenías que ir a Formentor, tenías que hacer no sé cuántas cosas, que ahora pues vas a la catedral y la catedral está saturada.
2: Es un asunto, es complicado. ¿Y de qué manera realmente esto, cómo, si hay un mayor gasto, realmente se ve en el bolsillo, en el salario del trabajador del sector servicios? ¿Cómo puede verse realmente?
0: Bueno, los salarios han aumentado. Sí, sí. Los salarios, por ejemplo, abans, en el darrer any, un 6%, nominals. Per tant, en reals, si mires la inflació, menys. Per tant, és a dir, els salaris augmenten, en termes reals augmenten un poquet, i si tenim en compte l'habitatge, ja els que han de llogar un pis segurament se'ls hi menja i encara més.
1: No, els salaris han augmentat. De fet, els convenis col·lectius de Balears són molt més alts, sí, sí, que la resta, no? Però és veure que això no significa necessàriament, perquè el que tu
0: dius... En termes reals, que la cosa millori gaire.
1: Efectivament.
2: És molt difícil. Precisament la vivienda, perquè si passamos al siguiente bloque, que és la vivienda, que està també relacionado, que és que igual ja no compensa venir a treballar, que lo hemos escuchado los sindicatos que lo decían. Muchos trabajadores de temporada no quieren ya venir porque han hecho números y no les sale rentable pagar un alquiler que ya tiene 4 cifras para trabajar, que te queda después, o vivir en infraviviendas.
0: A nosaltres això, per exemple, ens passa a la universitat, no? Sí. A l'hora d'intentar contractar professors de fora que no viuen aquí a Mallorca, doncs bé, evidentment intentem pagar-los el màxim, però després diuen, molt bé, amb això com puc viure? Quins pisos puc llogar? I la cosa es complica. És un problema no només pels treballadors del sector hoteler o turístic, sinó per la resta de l'economia, i això és problemàtic en general, econòmic general, perquè que si metges, que si policia, que si professors, que si empresaris que vulguin muntar algun tipus de negoci que no sigui directament lligat amb el sector hoteler, bueno, és un coll de botella en el que és el creixement econòmic, que no fos estrictament. Clar, m'imagino que molts treballadors de temporada venen i s'estan en pisos, compartint habitació, etcètera, etcètera. És una manera de passar una mica a la problemàtica, sí. Però és una manera que no és l'òptima, òbviament.
1: Bé, jo me'n recordo dels anys 60, per un tema d'edat. Sí. I en els anys 60 això ja passava, no? I ara se torna, se va diluir, van aconseguir que aquest problema desaparegués, però ara se torna a repetir, no? Jo recordo que molts hotels tenien habitacions que semblaven camaretes de l'exèrcit per la gent que feia feina, i això està tornant a passar.
0: Exacte, hi ha hagut hotelers que han tornat això, comprar blocs de pisos per poder allotjar.
1: Això està tornant a passar, vull dir que és com una espècie de tornar enrere el que està passant, no?
2: Claro, es que vemos que van a peor, entonces lo que antes valía un piso, ahora estamos comprando en estudios, quien antes compraba 2 habitaciones, ahora tiene una habitación o el alquiler, entonces va a peor, va a llegar a un tope, va a llegar a un límite, no puede crecer eternamente.
0: El precio.
2: El precio de tanto del alquiler.
0: Eternamente no, però bueno, és una qüestió. Aquí sí que crec que és bastant clara l'oferta i la demanda. Tens molta gent que vol venir a viure aquí i l'oferta no ha crescut gaire. I llavors es tracta no només l'oferta de nous habitatges, sinó també si hi ha pisos buits o no, etc. Per tant, és bastant un tema d'oferta i demanda.
1: Una llei bastant discutible i que una reforma aniria molt bé, que és la llei de lloguers. És una llei nacional. És una llei del govern actual, que crec que fa de vegades massa poc èmfasi sense protecció en el propietari, de manera que tenim molt de pisos buits que no s'estan llogant, perquè no s'estan reformant, perquè no val la pena.

0: perquè no pots afrontar aquella despesa si després no la pots recuperar, no? Jo crec que aquesta llei s'hauria de modificar i s'hauria d'obrir una mica més les possibilitats d'incentivar que sortiguessin al mercat.
1: Jo segur que la llei és millorable i algú pot haver influït, no ho sé, però jo crec que la influència és petita, la influència major és gran, gent que vol anar a Madrid, Barcelona, Palma, etc., i poca oferta d'habitatges i no s'ha construït davant l'increment habitacional, i aquesta és l'explicació principal, i a partir d'aquí, per què no s'ha construït? Factors n'hi ha diversos, que si urbanismes, que si finançament bancari, hi ha mil explicacions que els experts les poden fer millor que jo, però al final aquesta per mi és la principal explicació.
0: Si parles amb les immobiliàries te diuen, oh, és que hi ha persones, hi ha gent que té pisos i que tal, que hi ha herències, que no frisen, no és que te diguin no el volen llogar, és que no frisen.
2: És que si tuviéramos aquí una vaqueta màgica o la clave és que tendríamos que trasladarlo a los políticos, pero es que creo que yo al menos no he visto ninguna solución factible a nivel, no te hablo de Balears, sino nacional, sino global.
1: És que jo crec que no hi ha una solució, n'hi ha moltes. És aquí va venir no fa gaire un expert, Javier Burón, que va explicar has de fer 10, 15 coses, o moltes, no? No hi haurà res que t'arregli. Que si construir, que si afavorir el lloguer, que si els pisos buits, què fem bé, etc. Tot un seguit de mesures que contribuiran amb temps, perquè això no és una cosa que se solucioni l'any que ve o d'aquí 2 anys. No sé que hi hagi una crisi econòmica molt grossa i que llavors ja és molt difícil preveure què pot passar.
2: És que si el problema és ara, l'any que ve ja tenim eleccions i volvem a empezar, o a no ser que hi hagi un gran pacte y que se intente solucionar...
0: Si hay otra ley, las cosas cambiarán.
1: Bueno, ho veurem. Sembla que no, aquesta temporada sembla que hi haurà eleccions.
0: No sabem.
1: Com a molt poden ser... Bueno, primer les autonòmiques, sí, però les generals, com a molt poden ser el juliol, no? Van ser el juliol.
0: Per mi,
1: molt probablement aquesta temporada les farà, però molt probablement, diuen les enquestes, hi haurà un canvi de govern... Molt probablement canviaran la llei i després veurem què passa. Podrem recordar aquest moment i veure si efectivament la llei...
0: Si tot això passa,
1: segur que passarà. L'últim pas que dius tu, ja dubto una mica més, que arregli massa la situació de...
2: Almenys una de les partes bastante polèmiques que hemos visto esta semana con el caso de Mari Carmen en Madrid, que ha llegado a todo, por decirlo, a toda España, que es uno de los casos que ya igual puede ser la gota que colme el vaso. No sé...
0: Pero sí. La puede colmar en el sentido contrario.
2: También.
0: Porque bueno, tenemos un gobierno de una determinada ideología y probablemente lo intentará aprovechar. A ver, estamos en periodo, como dice, electoral, de forma populista. Es lo que es esperable que pase. Y probablemente empeorará las cosas a nivel general. Quizá arregle el de esta señora, pero tiene muchos números de no hacerlo bien a nivel general, porque es una ley, será una ley con un componente sentimental muy grande. Dejando de lado la racionalidad económica que dedicamos a estudiar en la...
1: Jo aquí estic d'acord amb el Pep, no pots fer una llei amb un cas. Primer, el cas és, segur que és complex, hi ha mil coses que no sabem, més enllà que, evidentment, a tothom ens sap greu la situació. Ara, a partir d'aquí, la legislació ha de tenir una visió general de com adreçar el problema i solucions generals.
2: Si vosotros ahora mismo fuereis presidentes del gobierno aquí, del gobierno en Baleares, ¿qué medida podríais aplicar? La primera que tendríais que decidir para aplicarla e intentar solucionar el problema de las viviendas. La primera que os venga a la mente.
0: Bueno, yo creo que el gobierno balear ha hecho cosas.
2: Sí.
0: Ha hecho cosas, ¿no? Ha modificado leyes ha modificado normativas para flexibilizar. Por ejemplo, ha permitido que los chalets se puedan dividir o que crear una unidad de vivienda puedan hacerse varias, de manera que cuando hay una herencia, pues es mucho más rápido que salga al mercado con 3 o 4 viviendas. Ha permitido construir cuando se tiene un BUC.
2: Un piso sin construir, sí.
0: No sé cómo se llama en castellano.
2: Una vivienda sin construir, sí.
0: Sí, un edificio, que no está terminado, sí. que se pueda sacar. Ha permitido que se puedan reconvertir los locales comerciales y ha puesto en marcha algo que yo creo que es muy bueno, que es un tema de incentivos para hacer vivienda protegida, que está saliendo por primera vez en mucho tiempo, que consiste en, bueno, si tú haces una vivienda de precio tasado, pues podrás construir una más en el mismo territorio y, por lo tanto, podrás abaratar los costes. Yo creo que todo eso va a dar resultados. Lo que pasa es que serán resultados tremendamente pequeños, porque el déficit, estamos hablando de déficits que se calculan en torno a los 17.000, sí, las 17.000 viviendas, y esto quizá puede llegar a las 2.000 o a las 2.500, ¿no? Este tipo de soluciones. Yo creo que la primera y la más esencial sería modificar la ley de alquileres.
2: ¿Aleix?
1: No, una no te la diré perquè no tampoc la sé, no sóc prou expert. Han de ser moltes mesures. En Pep n'ha dit unes quantes. Una que també va tirar endavant el govern aquí és aquell programa de lloguer segur. Si us en recordeu, que la idea era que hi haguessin propietaris que tenien els pisos buits, que els lloguessin a l'administració, i l'administració els assegurava un preu, que el pis estigués ben mantingut, i llavors ho llogaven a un preu social. Això no va funcionar, perquè hi va haver molt pocs propietaris que van dur allà, tot i que tenien la seguretat de l'administració. Ara ho han canviat, i està bé, no? Jo crec que això no, és una crítica entre cometes, perquè tu proves coses, no funcionen, les canvies i endavant, perfecte. Però bé, la realitat és molt complexa i s'han de fer moltes coses, entre altres aquestes, permetre divisions horitzontals, pisos buits treure's, bla, bla, bla, i construir, també part de la resposta ha de ser construir pensant més en els residents i no en determinats tipus de vivenda que puguin atraure gent de fora, jo què sé.
2: Pues no tenemos más tiempo, a ver si alguna de estas se toma y realmente continúa y tiene sentido y conseguimos, a ver si de aquí un par de años pues intentamos resolver la crisis de la vivienda. Pues muchísimas gracias, Pep Ignasi Aguiló y Aleix Calvegas, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado un día más.
1: Gracias a vosaltres.
2: Un saludo.
0: Un saludo.
3: A vivir que son dos días Baleares. Peter Chernokoyev.
4: 95.7.
5: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo. Només a Multiòptiques.
6: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Maó, Ses Moreres 25, i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
7: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
8: El patio de mis deseos. Un relato de Oliva para la antología Patios de los talleres de Ana Aro. Una visión desde detrás de los barrotes de una cárcel de cómo sería ese patio ideal. Encuéntralo ya en La Isla de los Oyentes, en radiomenorca.com, Ser Podcast y las principales plataformas de podcast del país.
9: Perles de la literatura menorquina, un trosset d'història, biografies de personatges destacats, una invitació a impregnar-te de cultura. Tot això són els plecs de lectura, editats en paper i que ara, amb els podcasts de radiomenorca.com, arriben en format d'àudio per poder escoltar-los. Plecs de lectura, nous episodis disponibles al podcast de radiomenorca.com.
10: Para no perderte lo que pasa, escucha lo que importa. Hora 14. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Lo que pasa, lo que importa. Cadena Ser.